0: Val. Aleshores, t'aprovaré.
1: Val, perfecte, doncs pues prenc nota i el pròxim dia que parlem promet vindre en la feina feta, en els deures fets. Santi Hernández,
0: a veure gràcies. Si
1: gràcies, sí, bon dia.
0: Una abraçada, Juan. Adéu.
2: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Anem a parlar de vi en esta secció que dediquem totes les setmanes a parlar d'este sector i, concretament, avui ens centrem en aquesta coseta que n'hi ha en les botelles que passem... Bueno, a veure, normalment el que ens atrau és el nom del vi, però hi ha una informació que està ahí i que és molt important. Anem a parlar de l'etiquetatge de l'etiqueta del vi, però el que ens importa és la informació que conté.
3: Exactament.
2: I que n'hi ha una que és obligatòria per la normativa. Eso i una altra més voluntària, podríem dir.
3: Sí, a nivell europeu, bueno, en quasi tots els països productors, pues les botelles de vi pues porten una etiqueta. Però sempre n'hi ha una informació que deu de ser obligatòria, no? La més fàcil o la que tot el món mira moltes vegades és el grau alcohòlic.
2: Sí, sí, el percentatge.
3: Entonces, normalment n'hi ha és un percentatge volumètric, és a dir, que en una ampolla de 0,75... pues si tenim 13,5% d'alcohol, vol dir que, bueno, pues que la resta és altra cosa, no? Uh-huh. Aigua o suc, després el contingut. Les botelles habituals són de 0,75, encara que podem veure formats pues de 375 o de doble tamany d'una botella normal, que li diguem Magnum, que és un litro i mig, o de 3 litros una doble Magnum, ja quan la família és numerosa.
2: Això ja és menys comú.
3: Per supost, qui fa el vi? És a dir, nom, direcció de l'embotellador o productor, pues, el celler, la cooperativa, o elaborat per, o embotellat per, uh-huh. Al final, qui és el responsable del producte. Després, un origen, no? Pues, denominació d'origen València, o indicació geogràfica protegida de Castelló. També té que estar present en l'etiqueta, també, és el lot i la traçabilitat. Al final, vale. És un producte que es ven en alimentació o està considerat com un producte, entre cometes, alimentari, i té que saber... pues,
2: que un seguiment de tot el procés.
3: Exactament, pot haver algun problema en l'embotellat o pot haver algun... algo que d'alguna manera pues, el productor puga localitzar el lot. I una declaració de Allergens, que normalment el que tots hem trobat i molta gent diu, la culpa és de sulfitos. Els sulfitos. Sí. Els sulfitos és un conservant. Naturalment el vi ja produeix sulfits, però bueno, pues normalment se li afegeix...
2: Es poden afegir, sí.
3: Una quantitat que està reglada per a que el vi pues, no es llença a pedre.
2: Tot això és la informació, diguem-ne, obligatòria per normativa.
3: Exactament.
2: Però després podem trobar informació addicional dins de l'etiquetatge de la mateixa etiqueta o darrere, en fi.
3: Clar, no n'hi ha un manual de què pots ficar i el que no en el vi a banda de...
2: Una etiqueta més gran tindrà més informació.
3: Exactament,
2: no?
3: Pues, per exemple, la varietat de raïm, no? Podem veure ahí que és una Boal o que és una Garnatxa, jo que sé, una Merceguera, una Chardonnay. Uh-huh. Quan una varietat està per damunt del 75 o el 85%, pues això és la que mana. Per exemple, podem tindre un 85% de Boal i a lo millor un 15% de Merlot. I diguem que és un vi de Boal, no? Però, bueno, cada denominació d'origen té la seva normativa. Una cosa que normalment fiquen tots, sí, és l'any de la collita. El vi de l'any pues, portarà l'any anterior a l'any que el comprem, uh-huh. Perquè normalment, si la verema es fa en a final de l'estiu, pues, els primers vins comencen a eixir o final del mateix any o a l'any següent. Notes de tast o perfil aromàtic, que, bueno, moltes vegades te fica, pues este vi té aromes a furis rojos o a...
2: Algú ja s'ha encarregat de fer el tast i de posar-te ahí, de seguir conclusions.
3: No? També una recomanació de servici o de maridatge, no? Pues
2: este
3: vi té que servir a una temperatura de 14-16 graus, per exemple, un consum òptim, per exemple, pues, en un cava normalment, després del desgorjament, pues en menys d'un any hi ha que consumir-lo, no? I després si marida pues, en carrotxes, en formatges, en pasta. Altra cosa que anem a trobar-se quasi ara s'està trobant en quasi totes les botelles és si és un vi que ve d'agricultura ecològica.
2: Val.
3: Normalment hi ha una certificació i com així, per exemple, en la Comunitat Valenciana exportem molt i en molts països de la Unió Europea és molt important. Uh-huh. Inclús, que jo ho he trobat en moltes botelles i és una marca que es diu Demeter.
2: Ajà.
3: I jo pensava lo del Demeter i dic, això és a, jo que sé, algun supermercat o alguna cosa. I no, és que resulta que ha sigut produït tant el

0: Raïm com el vi s'ha fet per els mètodes biodinàmics,
1: ah?
0: De la lluna, de la plantació, i després lo del comerç just, el fair trade, que bueno, pues també, pues si és un vi que ve de fora, pues que les que hem pagat al productor lo que correspon.
1: Ben parla de l'etiqueta, de la informació de que ha d'aparèixer per normativa, una informació que també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
0: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues n'hi han, per exemple, les varietats en percentatges, pues tu pots ficar això. Si té sucre residual, inclús, bueno, pues si és el número de botelles, no?, que es produeixen, pues sí. Esta és la 3.000 de 4.500, pues també és una informació. I ja per fi pues tenim el marxam o la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí pues bueno, això ja parlarem en un altre programa,
1: perquè que dona per a
0: cada denominació d'origen té les seues normatives.
1: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més, o saber analitzar l'etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
0: Pues moltes gràcies i fins una altra.
2: Horatge, ràpidament, que anem apretats.
1: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variaran massa.
2: Cabladita?
1: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu.
2: Au!
3: La Llavor. Cadena Ser.
4: Con Pepa Blanes.